0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
3: Let's start playing covers.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
2: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

love.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.

0: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
2: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
3: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
4: Li diré a la meva mare.
5: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
5: Ves, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
8: Obre la porta, manca el dimoni.
0: Miro la meva boca.
8: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
2: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
11: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
12: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
10: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
12: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
10: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
13: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: l'òpera. Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Pep, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.ca.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar

0: cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
1: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
0: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a...
7: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: without you. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.

0: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
0: La Moixiganga.
6: Pep, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
8: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
9: Hi, speaking from the stage.
8: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
2: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
4: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
3: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
5: Miro la meva boca.
3: Andreu Cistella, el Pauet.
6: Ah, Quichon, què fer?
3: Contes de microbis.
7: La desfilada dels microbis.
3: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
8: Li diré a la meva mare.
9: La Moixiganga.
3: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga.
9: Ves, quina gràcia.
10: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
3: Benvinguts al Circ Petit.
11: Obre la porta, manca el dimoni.
5: Miro la meva boca.
11: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
12: El genís fa màgia, no miracles,
13: Doncs quin xororamac!
3: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
14: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
15: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
16: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
17: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
18: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Transmetre una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

sent. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira. Serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estarà empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi la cara?
3: Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
2: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
1: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tenga els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerrer l'equip, va! Poquito menos ya y arriba, bien!

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva boca.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamac!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
12: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: día van arriba.
1: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio

trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons.

cançó que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé. Estimar-me més i que no.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: without you. Com els Mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
10: i a... Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
11: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
13: Ja comença a fer-se...

0: esto pasa. I ens diuen que ja ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa.
0: Que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
3: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
2: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
0: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
3: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre

0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa. La llanterna.

0: de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: les mans de tinta que no deixen rastre, borda el bosc i calles, jo no dic el teu bo.
1: Ràdio Sant Quirze, és la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quichon, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororamà!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
1: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

0: Quantes nits ha pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes.
1: Giornalieri internazionali e internazionali.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera...
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: No sé, sí.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

M'he deixat mig rinyona que t'ha desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i al... Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bo.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Arones. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Arones.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: without you. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: todo es posible, que lo luchen al cuello y cuando no lo consiguen...
1: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva boca.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quixon, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Pep, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva boca.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororama!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
1: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera.
6: Per ens sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau. Tranquil, vale? Què passa? T'estàs avorrint o què?
2: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi a la cara?
3: Posem un puto xupa-xup.
4: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
4: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
4: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
1: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cervera aquí, papà!
1: Poquito menos ya, ya arriba, bien.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

Per escoltar-te m'estava cansant, vaig dir. Porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: això, que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Ara me vas al costat un moment de fer riquití.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
7: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
7: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: M'han cridat borratxo, jo només s'ha begut suc. Era de pistatxo i algun diu... No, és pistatxo, es diu Fastuc.
1: Què?
0: Fastuc.
1: Com dius?
2: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
5: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Ràdio Sant Quirze.
6: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without
2: you. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
2: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
4: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
3: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
4: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
3: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
5: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
3: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
4: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
3: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
4: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
3: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
5: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

boig al món que no puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància que un dia et fot un cop amb tanta força que deixa.

0: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: without you. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

soon. Why so hard to be?

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet de Radio, Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, Sant Quirze.
4: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
8: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
8: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
2: Avui havem passat una diada nacional de Catalunya on hem recuperat una vella tradició. Com és que la gent porta les banderes i els Mossos d'Esquadra hi posen els pals? Som, però sabés...
3: Sí, vés a pastar, baby.
4: Bon dia.
2: Néstor Sart.
5: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
6: Catalunya independent, el futur.
2: Bona tarda. Magí Berneda.
7: What's wrong? Snake! Snake!
8: Molt bona nit, guapos.
2: Manolo Cero.
9: Wesley, i els RDMG què?
10: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixin.
11: Soldat de Hansi Flick.
2: Exacte. Roger Jiménez.
12: El millor actor de tots els temps.
13: I puta Espanya.
2: Josep Aguilar.
14: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
2: I això és Freaks and Beats. Avui tenim Freaks and Beers, Freaks and Kids, notes a peu de pàgina, el Yelmo, Pixelània i videojocs de paraules. Comencem amb Freaks and Beers.
15: Saps què me n'acabo de donar, nois? Que no tinc el Freaks and Kids.
2: No hi ha...
16: Freaks and Beers.
17: És hora, nois, de parlar de dues coses. Dues coses. D'entrada, Wolverine. Tu?
2: Sí.
18: Quina decepció, tio.
8: Llumató.
17: Me'l penso comprar, eh?
18: A 80 euros, eh? A la política molt, del Magí.
17: Del Magí
19: Berneda. Jo estic dubtant de comprar-lo.
8: Jo m'espero que baixi una miqueta.
19: Compraré sobrat,
18: de més de qualitat, okay.
8: Però aquests acaben baixant. I de fet, si vendrà una puta merda... Bueno, no crec que vengui una puta merda. Quanta gent que l'està esperant...
2: Però diem el que ha passat.
8: Sí,
2: exacte.
17: Bueno, que l'han acribillat.
8: L'han acribillat? Alerta, eh? Sí. La acribillada és... I estem en un món on un set és,
2: bueno,
8: és
2: veure,
8: un drama, eh?
2: Sí, no, sí.
8: Set,
2: sí. IGN o PC Gamer li ha posat un 6, els dos li ha posat un 6, que és un B.
18: IGN amb els mucs.
8: Sí, sí.
2: A veure, és un B. El que passa és que era un joc que s'esperava allò, un triple A, una notafa, i no ha sigut així.
8: Correcte.
19: Ja.
2: Amb la qual...
17: No sé. A veure, i a sobre, venim... després he vist coses que ja ha sortit, que deien que han entrevistat el que era el director de guió, i ha insinuat en un moment determinat que el Sabertooth, el Dents de Sabre i el Logan tenien un bromance, i la gent se'ls ha tirat al coll.
2: Més mans que bro, no?
8: Però a veure, recordem que el problema que tenen aquests Insomniac és que aquest joc l'esperàvem perquè després dels Spider-Man que havíem... Crec que aquí hem gaudit molt, no sé, en algun grup de WhatsApp algú rajava una miqueta, de xoco, que jo crec que els Spider-Man estaven molt bé. I aquest...
18: Jo amb el primer Spider-Man m'ho vaig passar de putíssima mare.
19: I el Miles Morales està molt guapo.
8: El Miles Morales
19: és molt curtet, és molt curtet.
8: Sí, sí, i el
19: 2...
17: Sí, el 2 és el que millor notes té de tots, eh?
8: I el 2 és el clàssic més i més gran. La veritat és que està molt bé, i això el que deia, tenien la pressió de fer ara un Wolverine a veure com sortia, no? I jo us deia, a mi m'entristeix molt que la premsa no l'hagi deixat molt bé, o sigui, que no hagi sortit bé, no critico la premsa, entenc que el joc, jo per les coses que hem anat veient
2: sí, coses concretes, és a dir, a combat repetitiu, diuen,
8: sí.
2: Molt
17: que
2: repetitiu,
17: que hi ha el que és passillero i a sobre que et guien
8: com a tonto, és que les
2: combinacions t'agafen de la maneta i et porten per tota la
8: escena. Escolta una cosa, és que t'agafin de la mà en un joc que no és molt obert, és duríssim això, eh? O sigui, que sí, que t'agafin de la mà i et portin a l'Spider-Man, que tens tota la ciutat, ho puc entendre, però que si el joc ja tens poques opcions i a més et guien, és que és ridícul, el que he anat veient.
2: No, però a part això de que els cofres brillin a distància, aquestes merdes, vull dir, a mi no em sembla malament en el sentit que un joc com més accessible sigui per la gent, millor. Ara bé, fes-ho opcional, tio. Fes-ho, que si tu vols que
17: els cofres brillin, diria que és opcional.
2: Pues, i la resta també, aquelles arrels que et surten, que et guien, aquelles merdes,
18: no,
2: fes opcional, tio.
18: No sé quina merda, no? En teoria,
19: sí, però
2: jo, per exemple, el de Last of Us, jo el sentit d'aquest aràcnido d'escoltar les parelles, això no ho faig servir per res.
8: Fora, això fora. No, si
18: que tot, no faig servir, tot el rato, però, anava amb això però, permanent.
17: El Néstor només
2: caminava. Però a qui li costa, si a algú li costa, que escolta, que ho activi, que ho faci servir tot el que vulgui, això cap problema, però que m'obliguin a mi fer-ho servir, no, tio. Aquest és el problema.
8: La
19: jo crec que, o sigui, per mi Wolverine té un problema que, o sigui, que és, són ells mateixos, vull dir, el problema que té Wolverine és Spider-Man i és Insomniac, que és que han fet la mateixa fórmula que porten fent durant anys i la gent està una mica ja cansada, que a mi, jo sóc el primer que a mi m'agrada molt els jocs d'Insomniac, perquè la fórmula és picadito, fàcilet, vull dir, jo tot guio una mica, saps, quan no vull pensar gaire i passar-ho bé, un Spider-Man és collonut, però la gent esperava que Wolverine fos una cosa
8: diferent, és una mica més enllà també.
19: Exacte. Jo crec que és el mateix que Spider-Man, jo el que he vist és
8: al revés, es queda més curt. És que el problema és que a nivell de combat l'Spider-Man no és que sigui difícil, però tens moltes opcions.
17: Però a mi, si Rocksteady em va donant Batmans com aquells, tio, jo me'ls introdueixo pel recte, eh?
2: Com els Arkham.
17: Jo crec que em refereixo que el problema que hi ha és que l'Spider-Man té un joc, el desplaçament és molt més guapo, no tens salts i unes històries així.
18: Jo crec
17: així.
18: Que el tema de les taranyines i anar tirant taranyines per la ciutat i no sé què, és que era una cosa que era divertida per si sola, tio, vull dir.
17: Com a l'Arkham, els Arkhams de Rocksteady, que tu podies volar i podies aparèixer per on volguessis, el llobató, tio, no té tanta d'això.
18: Però la gràcia és que haguessin trobat una mecànica per desplaçar-te, per fer coses que hagués molat tant.
2: No té una moto, però
19: no pots agafar-la com vulguis.
8: Són missions concretes de persecució.
18: Jo també que hi havia gent que era com una pantalla del Crash Bandicoot,
19: hi havia gent que deia que especulava, no?, que el Wolverine seria com un món obert, que tu podries anar per les carrers amb la moto i tant, no sé què. I al final el que ha fet Insomniac és agafar una mica la base de Spider-Man, ha fet el mateix joc amb les limitacions que té el personatge de Wolverine, que no té l'Spider-Man, que té molta més mobilitat.
13: Però una mica no us ho esperàveu?
19: Jo
13: tinc la sensació, com a oient vostre, és que fa dues setmanes o tres o abans de l'estiu parlàveu una mica del que sortiria això i ja dèieu, serà Spider-Man amb diferents gràfics.
17: Sí, però la por, i que hem anat transmetent, és precisament aquesta, el desplaçament. És a dir, tu no pots fer... I ha acabat passant.
8: Jo m'esperava un joc molt més contingut. Jo no volia un món obert, és que no el volia algú més passellero, sí, però que el combat ja és més cru, que això sí que ho han aconseguit, però que hi hagués moltes més opcions fugint de l'Spider-Man. És a dir, tens el Lobedo, tens les, això amb el tema de l'entorn, de poder fer molt més que això, en algun trailer jo us ho havia dit, la sensació que hi hauria algun takedown, o sigui, molt més takedowns contextuals, no?, en funció del l'últim cop a prop d'un cotxe, d'un bidó, no sé què, tot això et podries currar algun molt guapo, i crec que no. Sí que és cert que diuen llueix, és un joc que entra pels ulls, és molt bèstia gràficament, però és que clar, està tan cursetat.
17: L'exemple d'això és el Deadpool, tio. El Deadpool és un joc molt divertit, tio. Molt divertit, i és un joc d'un personatge que és molt similar al Lobezno. Aleshores podies fer un plataformes, fins i tot plataformes, entenem-ne, plataformes, si volguessis, d'haver de saltar, haver de pujar, haver de baixar, haver de fer... Però no, tio, han fet algo que han fet molt cinemàtic, i precisament ens cagàvem en la puta el Pau que la setmana passada amb l'absolut cheat del GTA, tio, i ara això és triple cheat. Això
19: ja, menuda merda de joc.
17: Qui són aquests?
2: Les persecucions de script, no?
8: I parlant de cinema, Pau Sabés, parlant de cinema i d'un autor de cinema com és Hideo, què? Alguna cosa més a dir-nos o què?
17: Bueno, doncs resulta que Hideo Kojima, o sigui, d'entrada Sony penja una notícia dient que el joc aquest que estan preparant
20: el Wenry,
8: el Fizzing,
17: el Fizzing aquest que estan fent amb el Fizzing. M'acabeu de destruir la secció. El joc aquest que estava fent, que rumorejava que el prota seria el Robert Pattinson, que diu Sony que no es fa, i acte seguit comunicat de Ludens, és a dir, Kojima, dient que ni de conya ha anat així, que els de Sony fa 3 mesos li han dit que s'ha acabat, que ell porta 3 mesos lluitant per aconseguir algú que li tiri endavant el joc i que ho farà amb Xbox, i que Sony se'n pot anar a cagar. I aquí hi ha l'autèntic drama. Però jo crec que l'ideal aquí és preguntar-li directament al protagonista, així que avui torna el convidat involuntari, el senyor Hideo Kojima.
2: Doncs bé, sí, per acabar d'aclarir-nos el que ha passat, avui torna Freaks and Beats. Espereu, m'acaben de passar una nota. Avui torna Freaks and Beats el millor director de tota la història, un home del Renaixement, el Michelangelo dels videojocs, el creador del material amb el que es fan els somnis. Però qui ha escrit aquesta merda? En Hideo? C'est la merde!
17: Fluixa una mica, Pau, que estàs parlant amb un geni. Els de Sony es van posar tontos i els hi he retirat el Fizzing.
2: Diria que el seu joc es diu Fizzing, no Fizzing.
17: El d'introduir el puny en el recte, com es diu?
2: Fizzing.
17: Merda. Així s'havia de dir el joc. Sony té la mà d'en Hideaki Nishino tan fotuda al cul amunt dels jugadors que volia fer un homenatge al seu maltractament i dir-li Fizzing al joc. Sembla que al final hauré de canviar el títol perquè ho farem amb Xbox.
2: El què?
17: Sí, la consola de Microsoft, la que sempre es menja els mocs i han hagut de regalar massatges perquè la gent els hi compri alguna cosa.
2: No, que què farà amb Xbox?
17: D'entrada, escanejar a la Hunter Schafer i a la Sophie Lillis.
2: I a l'Udo Kier, també.
17: Cert, pobre Udo, li va agafar una petxusque quan li vaig ensenyar les meves carpetes especials de l'ordinador. Em va dir unes paraules i al cap d'uns dies ens va deixar.
2: Mare de Déu, senyor Kojima, està vostè malalt.
17: Ostres, com és que tu també coneixes les seves darreres paraules?
2: Canviem de tema. Què ha passat amb Sony?
17: Que no saben apreciar el talent encara que els hi cagui al pit.
2: Va demanar diners i no li van donar?
17: Sí, fills de puta. Ara els hi faig el focio des de la finestra. Els tinc al davant, ho saps? De fet, tinc contractat un becari que està fent-lis un calvo de 8 a 2.
2: Qui ho paga, això?
17: Xbox. Jo volia enviar un grup de mariachis a cantar-lis allò de rata immunda, però va ser la mateixa Asha Sharma la que va tenir la idea del calvo. És dels treballadors de l'Udens que més cobra, de fet.
2: Bé, si no li sap greu, ho deixarem aquí.
17: Perfecte, tens un cigarro?
2: Gràcies, senyor Kojima.
17: Ja us heu carregat l'acudit del Fizzing, tio, d'entrada.
2: De fet, deixeu-me dir que el Fizzing aquest és el joc que havia de fer per PlayStation, perquè per Xbox ja feia aquella LOD, aquell
17: aquest,
2: de terror.
17: L'OD és aquest de la Hunter Schafer, la Sophie Lillis i l'UD Kier.
8: Aquest és el OD de You Overdose. Aquest és
2: You. Sí, aquest és el que estava fent amb el com es diu, amb el Peele, no? Amb el Jordan
17: Peele. Sí, amb el Jordan Peele.
2: Jordan Peele.
8: I el Fizzing aquest ha de ser el nou Metal Gear, o sigui, l'hereu espiritual, vol ser un joc d'espionatge.
17: Però un joc d'espionatge, amb el Robert Pattinson, que jo el visualitzava molt, tipus el personatge que fa a Tenet, aquest tio així més tàctic i tal. Jo el visualitzava molt així. Ara ja no ho sabrem.
8: Bueno, ara ens haurem de comprar la nova consola d'Xbox.
19: Però algú molt greu, no? Ha d'haver passat per
17: deien,
19: Sony, no?
17: Llegia una mica un face washers de Sony que deia que el tema està en que volen potenciar els seus estudis.
2: Bueno, aquí jo hi ha una altra cosa, que és tema de terminis i tema pressupost, que s'han allargat els terminis i el pressupost del Kojima ha augmentat de manera... clar, un creatiu d'aquests que va inventant sobre la marxa, doncs al final evidentment el pressupost creix.
19: Però, això va passar algo semblant, vull dir, no sé què ha passat exactament, però amb Rain...
17: Ah, vale, anava a dir amb el Lumberjack, no?
19: No, amb Rime, Sony va pagar gairebé el projecte sencer. I després van no sé exactament què.
17: Com unes obres de casa, no? Hay que canviar los azulejos, que no estava al pressupost.
19: No, es van barallar, no sé, per una qüestió de números, de, no sé. I van no sé, es van separar... però els de Rime, el Tequila, van treure el joc amb Xbox, amb el joc gairebé que estava havia sigut financiat per Sony. Vull dir, és que no sé, que si ja has posat teca al projecte i dius que no, hòstia, no sé, perquè el projecte realment possiblement el projecte no està avançat o no.
8: Jo crec que està molt al principi, i recordem que és el que li va passar a Kojima amb Konami amb el Metal Gear Solid 5, que es va acabar com es va acabar perquè Konami va dir ja n'hi ha prou, senyor Kojima, o sigui, acabi el joc d'una vegada, que estem aquí pagant els sous de no sé quanta penya.
19: Jo sí, però quan va anunciar Sony aquest projecte, aquesta col·laboració, ja fa un parell d'anys?
8: Sí, jo crec que un o dos anys segur.
2: Sí,
8: però és que és típic que està embrionari, vaja, no ho sé, potser ara també ha canviat la filosofia també, i hi ha molts jocs que els ensenyen quan ja estan bastant avançats.
20: A mi el que m'agradaria saber també és quina rendibilitat realment té Kojima ara per Sony. O sigui, si els Death Stranding
8: no han
20: sortit a pagar o
8: sí,
20: a cobrar.
8: Jo
2: Néstor, és un artista, no li pots parlar de rendibilitat a un artista,
20: tio. Yeah, bueno, tio, però potser t'ha dit les pilotes ja, tio, tant d'artista, tio, tu pagues tu, no?
8: A llegir aquesta setmana que Death Stranding, tant l'1 com el 2, han venut bastant menys del que esperaven, suposo que aquí fan els seus càlculs i
20: jo crec que això...
19: Els jocs de Kojima mai han sigut uns...
8: No són mainstream.
20: Joder, els metals, vull dir, érem, o sigui, allò va vendre molt.
8: Metal,
20: no fotem,
8: sí, crec que és dels més venuts a la Play 1.
17: Bueno, de fet, ara estan encara traient-li rèdit amb els Collections, que fa dos dies va sortir el Collection 2. El vaig tenir a la mà l'altre dia i el vaig comprar.
8: És que, Pau,
17: sigues adult, tio.
8: Sigues adult i no compri un joc que ja tens.
20: Compra-les a ahorrar. I més ara que mor el format físic, tio.
8: Parlant de drames...
17: Compra.
8: I aquest tema amb Freaks and Beers, que també, notícia d'aquesta setmana, sabeu que jo tenia de fet pagada del tot
17: la
8: Neo Geo de 200 pavos. Jo vaig agafar la versió senzilla.
20: Ara són 400.
8: No, ara diuen que per no sé quins temes de logístic i no sé què, la treuen d'aquí un any.
17: S'anomena estafa piramidal.
20: No l'arribes ara a veure mai, aquesta Neo Geo.
17: Ara no, ara t'enviaran un correu i diran que tu has de vendre 10 Neo Geos més a gent perquè tu puguis tenir la
8: teva. Jo no tenia la meva, no?
20: No, sí. Porta 10 amics.
8: A veure, que és un any que a nivell de videojocs tenim moltes coses, però ja tenia molt al cap que el novembre queia també, això.
19: Era un any per algo que ja està fet. Vull dir,
8: és que no s'entén. Deien que volien assegurar-se que tothom rebés la
17: consola. Estava fet.
20: Ja, puta, tio.
17: Saps, això em recorda tant lo del mòbil del tram, tio. Saps lo del mòbil del tram o no?
20: 100% made in America, no?
17: Sí, i ara...
20: 100% made for Americans.
17: Va dir que trauria un mòbil fet només a Amèrica. Després va passar a ser un mòbil amb els valors dels americans, tio. Ja és un mòbil xino qualquiera, tio. Amb
2: tot un anunci fets a miar, real.
17: Sí, i penya pagant 600 nyapos d'entrada, així, en plan...
2: A favor, tio, de que... tenint aquesta penya.
17: Com les Neo Geos i...
8: No, Pau, i, no, jo, digueu, no m'han enganyat. Bueno, és igual, ja en parlarem. Jo sé...
17: No ho digueu, que m'han enganyat. Digues, són fantàstics, tio, els de la Neo Geo. Són els de fantàstic.
20: Lo de Neo Geo, lo de Neo Geo et va arribar amb un missatge de mòbil i clic en este link per això Neo Geo.
17: Ets té l'asse. Soy el tesoro.
20: Su cuenta ha sido bloqueada, desbloqueada aquí.
17: La llama un assistente del Pakistan.
8: Bueno, res, no.
2: Algú més de vies, no és?
8: Mireu, mireu, mireu Aniversari, perdó, mireu Aniversari, pel·lícula de Prime. Parlant de Trump i d'extrema dreta.
2: Algo?
8: Extrema dreta. L'auge, auge de l'extrema dreta, però molt, molt ben feta.
2: Però si la tenim a les notícies, tio, no cal que mirem.
8: Sí, ja ho sé.
17: A mi m'agrada que a sobre es posen ja barrets de Pocoyo, tio, perquè, perquè els
2: sí,
17: puguis identificar
2: sí, sí,
17: fàcilment.
2: Sí, és veritat.
20: Bueno, però dona 5.000 pavos si el voteu, tio.
17: El Trump, ah, no, però això és amb els midterms. Sí, sí, sí, no, sí. No, no. Ara està pensant en l'Oriol i dit, espera un moment, que m'he perdut, tio, perquè 5.000 pavos m'arreglen el mes, eh?
20: Ué, ué, ué. Aquí seran 50 euros, però...
2: Molt bé, fins aquí, Freaks and Beers. I ara, Freaks and Kids.
17: No sé què sonarà, nois.
0: Ah, mira!
21: Ah, mira!
17: L'he afegit a Sigues i era la cançó.
8: T'escoltaria tot
20: bé.
8: El dia.
20: Molt bé. És el sentit aràcnic de la música amb drets. Teu. Sí.
21: Com a mínim, una cançó que s'ha encertat, perquè al principi no m'ho has ficat el que tocava, però bueno,
17: és que
21: no passa res.
17: Per fer allò, és igual, he borrat la teva intro.
21: No, no era la de Jurassic Park?
17: Era la de Jurassic, no era Jurassic. Sí, sí.
8: Venia preparadíssim.
17: L'he esborrada.
21: És que... Mare, mare.
8: És de més botons, el Pau.
20: Està en una altra banda, ja està amb la seva carrera en solitari i ja no... Ja...
17: Ah, sí,
20: ja. És la diva, tio.
21: Doncs... Anem al tema, anem al tema. Com sempre us porto tres mandanguetes pels petits de la casa i us deixaré triar una mica l'ordre, si voleu. Porto una sèrie, porto un llibre i porto còmics.
17: Espera un moment, fem-ho bé, fem-ho bé. Pau, sisplau, presenta el Roger.
21: Ah.
2: De nou, Roger Jiménez.
22: Són ràpids. El tiranosaure Rex va a 51 km per hora.
20: Els 4 minuts de pel·lícula.
17: Aneu a pixar, nois.
8: Però selecciona, tio.
22: Torno a dir. Tenim un tiranosaure Rex.
17: Torno a dir.
2: Sí, tio, la que tinguin fent sexe, tio. Torno a dir.
17: Rex. Tenim un Rex.
2: És el seu kink.
8: És una erecció.
17: És la paraula que va a BDSM, no?
19: Sí, és el Rex. Aquesta és la secció de kits.
17: Quan t'has introduït.
8: És el de kits.
20: Poseu-li els vostres kits, sisplau.
17: Tenim un Rex descontat de treure el kink science dildo, no?
21: Ai, ai, ai, ai. En fi. He vist coses que no creuríeu. Per on voleu començar? Per una sèrie, per un còmics o per uns llibres?
17: Sí, home, sí,
21: sí. Sí, sèrie?
8: Vale, vale.
21: Doncs vinga, titular número 1. Torna Doraemon.
17: Sí. El meu fill s'hi ha enganxat aquest estiu.
20: El
17: Green
20: Doraemon fumeta.
21: No, el Doraemon autèntic, el de veritat.
17: Don Ramon i Perchita, tio.
21: Que bo. Una veta, té un cigarro.
2: Me cago en mi puta vida.
21: Que gran era, que home.
17: Calico electrònico, torna... per qui no
21: sàpiga. Sí, sí, torna Doraemon a TV3 en català, per fi. Han reviscut aquest i tornaran més sèries. Ja veureu que TV3 està ficant les piles en recuperar coses. Ja us ho portaré pròximes setmanes, però porten unes noves temporades de Doraemon que no són les que vam veure nosaltres originalment, són unes temporades més actuals.
20: Novita Teenager, no? Ara,
17: és menys tòxic i menys subnormal?
21: No, és exactament com sempre, vull dir, és el Doraemon de sempre,
20: de
21: però simplement
20: mica, no?
21: Que, no, van comprar, clar, Doraemon va estar molts anys en matença a Japó i han comprat pues, des del 97 fins al 2002, jo que sé, han comprat algo més actual que el que matien que van ser els 80.
17: O sigui, segueix la toxicitat, la toxicitat i el...
21: Sí, una mica menys, una miqueta sutil, però més o menys és la de sempre, i amb la gràcia que hi ha cançó nova, vull dir, tots aquests pares boomers que fiquem Doraemon als nostres fills, de cop i volta, no són aquella cançó, i sóc... Correcte, correcte.
17: Dir-vos, no dir-vos que, i que els japonesos s'han plantat i ara no hi haurà cap cinta en català, tio.
21: Però Doraemon sí, eh?
17: Ah, sí?
21: Doraemon, la cinta és nova, però és en català.
20: Vull dir, bueno, suposo que si els drets són del 2000 i tal, vull dir, pues allà encara
21: sí, no, però Bola de Drac està en japonès,
17: sí, sí.
21: I altres sèries que vindran com
17: One Piece, Campeones, i
21: o One Piece i tal i qual.
17: Espera, vindrà Oliver i Benji?
21: No, vindrà Tsubasa i que estigui en Capità japonès. Tsubasa.
2: Qui són aquests? Que no són ningú, tio. Va.
21: No poden canviar els noms. Ja posa Pikachunga i han dit que els noms han de ser en japonès.
20: Japonès no està cas, està passant, tio.
21: Quina igual? Bueno, que ja
17: era el moment de fotre-li Camela a banda sonora, tio, Mark Lenders. El gitanillo.
2: Que, sí, per exemple, Mark Lenders només és Mark Lenders a l'estat espanyol?
17: Sí.
2: I ja està.
21: I a Itàlia i a un lloc
17: més.
21: El
17: més xungo d'això és que la cançó, la cinto de Campeones a Itàlia, és la cinto de Lupin.
21: És al revés, és aquí on la van cagar.
20: Sí, sí,
21: la van comprar a Itàlia aquí. I quan va arribar a Telecinco la van canviar l'ordre. Lupin van ficar
17: la música.
21: És Lupin.
17: Sí, el tercer
21: de Lupin és
20: Telecinco fent de les seves.
2: I aquí Lupin era aquella del Ladrón de Guante Blanco, la cançó aquella.
17: Sempre
21: burladela. Lupin, pues no, era Tsubasa. Pues bueno, torna Doraemon a la sèrie. També han comprat drets de diverses pel·lícules. Teniu una miqueta de tot de Doraemon i jo crec que és una bona manera de reintroduir aquests mites que teníem nosaltres de petitets a les nostres criatures. I més cosetes, vinga, va, segueixo. Un llibre molt interessant que us porto. Sí, no sé si el coneixeu.
20: Beta Carnomonis. Ja,
17: per cert, no, sàpigues que li vaig regalar el Mordoco a la meva neboda.
21: I què? S'ha enganxat o què?
17: Enganxadíssim.
8: La meva dona sí. La meva dona a tope.
20: També,
8: a saco.
20: La meva dona també.
21: Veus, Mordoco mola.
20: I la meva filla petita fent Mordocos, té, vull dir.
8: Ah, sí?
20: Sí, sí. A veure, ja fotent Mordocos allà amb la meva dona.
21: Doncs mira, aquest és un llibre que es diu Júlia i el Tauró. És un llibre molt interessant, molt xulo, que
17: la Júlia cau a l'aigua i amb Tauró i s'ha acabat el llibre, tio.
21: No.
20: Has tirat del Tauró perquè sabies que el director aquí
8: sí.
20: I mira com
21: correcte,
20: has borrat les teves intros.
21: No pots tractar amb la vida. Intentant colar que digui algú de la seva pel·lícula preferida. Doncs, què té aquest llibre? Aquest llibre té coses interessants, com és una família que se'n va a viure a un far al nord d'Escòcia, la mare és biòloga marina, el pare està intentant reconstruir un far que no funciona i la nena està intentant-ho passar com pot allà. I és un llibre que tot i ser juvenil i està pensat pels nens, el que tracten sobretot és la vulnerabilitat dels pares i també la salut mental, perquè si el aneu llegint descobrireu que coses que passen tenen una explicació que la nena no entén de primeres, però està molt interessant. Per tant, jo, per nens de 9, 10, 12 anys, 11-12 anys, és un llibre molt interessant per tractar temes no tan quotidians, amb un entorn molt fantàstic, molt maco, d'intentar descobrir aquell tauró que viu amb més de 400 anys, tal qual. I a part del llibre, que és un llibre molt ben editat per Bambú, de la Kieran Millwood Hargrave, també s'estrena amb teatre musical aquí a Catalunya. Hi ha una companyia catalana que ha decidit que aquest llibre mereixia fer un musical i tindrem properament entre el 3 i el 12 d'octubre al SAT Teatre a Sant Andreu a Barcelona aquest espectacle musical que jo ja he pogut veure perquè van fer una petita preestrena pel Grec. I és una obra que combina diversió, combina tot aquest món una mica pictòric, fantàstic dels fars, dels taurons, de tal i qual, amb música i també amb una mica de drama que a vegades pels nens també canviar-los una mica el gènere també va bé.
20: Que prenguin com a guai, una mica drama, tio, vull dir.
21: No, la veritat que es col·loca, perquè vull dir, normal, estan acostumats a llibres de fantasia, llibres de tot surt bé, pues de tant en tant un llibre que no tot surti bé, jo crec que pot ser interessant per la canalla i més per parlar de temes que no són els habituals. I ara, completament diferent, porto tres còmics, que seran quatre dintre poc, que no sé si coneixeu, és Pablo y Splash. Això no sé si ho té localitzat en Lolo.
19: Sí.
21: Sí, estem localitzats. Doncs sí. Això són uns còmics que es van engendrar en el moment de la pandèmia per una autora irlandesa que es diu Sheena Dipsey, que ens han arribat a Catalunya per, a través d'EDB Comics, que han començat a publicar còmic en català i infantil. I la gràcia d'aquests còmics de pingüins, perquè al final són uns còmics de pingüins, és que són còmics de pingüins que viatgen en el temps. Vale? Va, deixem una mica Regreso al Futuro, ara guiño a Néstor.
19: Vamos.
21: Abans un tauró, ara...
20: Hòstia, tio, com
21: viatges en el temps.
17: I són molt divertits perquè... d'un euro, tio, i tens el Pau també a la butxaca.
21: No, costa una miqueta més, però no són gaire cars, bueno,
19: però sí,
21: la veritat.
19: Però si costa més de 30-40, tens el Magí.
17: Exacte.
21: Comprar és ahorrar, ja ho diuen.
17: Ha de ser més.
21: Són molt divertits, vull dir, és la història de dos pingüins que en el fons era l'autora i el seu marit una mica que viatjaven al temps amb una màquina espacial i una investigadora que descobreix com parlar amb ells i, bueno, el primer viatge en el passat amb els tiranosaures, després van els mamuts, el tercer estan a Roma i el quart, que a Irlanda, que per cert vaig anar a vacances, ja l'he vist, va sobre els vikings. I sembla que serà una sèrie que tindrà continuïtat, s'està traduint en molts idiomes, en català també, no sé quan arribarà, però a partir de 6 anyets és una lectura super fàcil, molt amb il·lustracions molt maques, molt grosses, amb dibuixos que s'entenen, un text bastant fàcil, i però alhora barregen tecnologia, barregen salts temporals, té com una petita introducció a la ciència-ficció que per nens de 6 anys o 7, vull dir, funciona molt i molt bé. I jo crec que és còmic molt, molt, molt recomanable per aquest tipus de gent.
8: Digues. Una pregunta.
21: Aixeca la mà com si fos un profe.
8: Bueno, m'agrada respectar. El tipus de lletra que té és de lletra de pal o...
21: És lletra d'imprenta. És imprenta facilona, vull dir, no és una...
8: Times New Roman,
21: però és... Però no, és una lletra agradable, però és imprenta.
20: Guai, guai. És tot majúscula o...?
8: No,
21: és imprenta, és minúscula.
8: Majúscules i minúscules, sí, però no és tot a majúscules, d'acord.
17: No, és lletra de pal.
8: Ja, quan hi ha lletra de pal, entenem que és lletra tot
17: lletra d'imprenta, sí. No, però jo també ho diferencio, que no és lletra lligada com per exemple passaven els Massagrans i els Tintins.
8: Lletra
17: que sí
8: lligada que... tenim que és clar, tenim el que, clar que és, però lletra de pal és majúscules.
21: És imprenta.
17: Sí, no, correcte. És majúscules, sí, però sí. També em refereixo a que és imprenta. És a dir, que no està lligada, okay. Tio, no s'ha fet a mà.
8: Ja,
20: l'altra pregunta, Roger, és lineal el còmic? Perquè ara la meva filla ens hem enganxat, bueno,
21: sí.
20: Li vaig pillar un que és d'aquest tipus, més tipus Triar la teva aventura, que és el detectiu Clatellot i no sé què, i que salta la pàgina 78 i llavors...
21: No, en aquest cas és lineal. En aquest cas és lineal, simplement va seguint les aventures d'aquests dos pingüins amb la seva màquina del temps que ara no recordo el nom, però té un nom bastant estrambòtic, Domina Temps, un nom així, i una professora que els acompanya, i simplement va seguint la seva història. I és un humor molt innocent, vull dir, hi ha molts jocs de paraules amb el krill, amb les gambes, amb el no sé què, vull dir, van com havent jocs d'aquests perquè les criatures es vagin trobant com en els barrufets una mica, que vagin trobant el personatge. I la veritat que el meu fill, que té les seves dificultats, està enganxadíssim, li agrada molt, se'ls mira de dalt a baix i els repeteix mil vegades, i sempre vol sortir a casa amb la motxilla amb el còmic.
17: Això em recorda que, si no ho heu vist i teniu crios i d'això, els germans Krat, que els teniu tots a YouTube, no sé si els heu vist mai,
8: els que es fan petits i treballen amb animals.
17: Són dos
8: molt
17: tios,
8: guais,
17: són dos germans guai. Que realment feien Wild Krats, que és un programa de National Geographic, i ho van passar a fer-ho per nanos, i el que t'expliquen dels animals està molt guapo. Li vaig posar al meu fill, que està a YouTube, està tot en català a YouTube, i el meu sogre se li va sobre al costat i estaven el meu sogre i el meu fill tots dos allà flipant, i el meu sogre dient: hòstia, això no ho sabies, eh? Hòstia, perquè van dient
8: els dibuixos que interessen els jubilats, no? I,
17: no, però perquè són de
0: tots els extrems,
17: ja, perquè t'expliquen, jo què sé, els cocodrils ponen ous, els cocodrils ponen ous, això, necessiten això, quan han posat els ous, és molt guai, o sigui,
8: sí,
17: estan
8: sí,
17: molt
8: sí,
17: ben patats.
8: He vist algun capítol i sí, és xulo, xulo.
21: Doncs la idea és semblant, perquè en el fons el que t'estan explicant són èpoques de la història, vull dir, des dels dinosaures a l'època glacial, als romans,
17: que m'ha recordat això,
21: vull dir, va per aquí, va per aquí.
8: Molt bé.
21: I no tinc res més, tres cosetes, a veure si us han agradat, i la pròxima 15 dies, 30 dies o quan em torneu a cridar,
20: porto més. Com es deia aquest, el Pablo i l'Splash?
21: Pablo i Splash. Pablo és el noi i Splash és la noia.
20: Això està en català o és... Sí. O és
8: en... Ara en castellà,
21: això és en català,
8: només.
21: En català.
17: Ah, ja està
21: no,
17: en català.
21: En català. En català està. És per EDB, tret en català i en castellà.
8: I ja segueix dient Pablo, eh?
21: Sí, perquè en irlandès si o en
1: Pablo,
21: anglès,
1: Pablo,
21: és l'original, es diu Pablo.
8: Tu calla, Pablo.
21: Jo també ho vaig xonxar, eh? I a mi quan em va caure la mà i vaig veure Pablo, vaig xonxar. I per què està en castellà? I després quan vaig anar allà a Dublín, vaig veure que l'original es deia Pablo. Vull dir, no sé quina història té la dibuixant amb Pablo, però li devia molar el nom.
8: Guai. Abans de que es tanqui la teva secció, crec que si algú que ens estigui escoltant prova, cata o llegeix amb els seus fills alguna d'aquestes propostes, quan ens en porta d'alguna, seria molt guai que ens donés una mica de feedback, no? Per xarxes seria xulo que...
21: Home, i tant. Això, si la gent em fa cas i li vola i tal i qual, pues que ens ho digui. No, vull dir, no, jo porto sí, coses sí. De diferents edats. Vull dir, Doraemon pot ser per totes les edats una miqueta, la Júlia del Tauró vindria a ser un fragment una miqueta més alt, fins a la 10 a 12, i el Pablo i Splash és per més petitets, per 6-7 anys. Vull dir, jo crec que és un bon inici. Evidentment, si tens 12, també te'l menges, vull dir, jo me l'he llegit i m'ho he passat bomba.
8: Guai, molt bé, molt bé.
21: Però sí, seria interessant saber si a la gent li agrada.
1: Molt bé, doncs gràcies, Roger, per Freaks and Kids. I ara, notes a pau de pàgina.
17: Com sempre diuen els de l'assemblea, tio, Freaks and Bits és el programa de les mil seccions, i avui em porto una de nova, nois.
1: Vamos!
8: Però no és notes a pau de pàgina.
17: Sí, però ja ho englobo tot. Les seccions que fa el Pau, tio, estan dins de tot notes a pau de pàgina. I avui us porto paupèrrims, tio. Oh!
20: Pels Pablo no tenen... Pèrrims, voldràs dir, no?
17: Com, perdó?
20: Pablo Pèrrims, no?
17: Pablo Pèrrims, exacte.
8: Fora de Catalunya, sí.
17: Paupèrrims, perquè no ho sàpiga, vol dir pobres. I per què pobres? Doncs ara us ho explicaré. La meva dona i jo, abans de l'etapa de les plataformes, fèiem dues coses els diumenges a casa. A part de...
8: Es pot explicar?
17: Jurassic Park, no? Tenim un tiranosaure, nois? Miràvem els DVDs que teníem, perquè compràvem DVDs, i ens llançàvem a veure pel·lis de classe B, fins i tot que arribaven a ser classe Z, que s'emetien a 4, a la Sexta i altres canals. Això va de... va fer que agaféssim cert buquer per el cartropedra, el CGI dels 2000 i els guions de merda i les males actuacions, vale? Vam agafar aquest gustet i quan entres a aquest món, buah, tio, cada cop necessites més. És la vida, vale? Com deia aquell, la droga és la vida. Pues les pel·lis aquestes són l'autèntic cinema. I aquí tenim mandangues com La cosa del pantano, no sé si l'heu vista, de l'adaptació de l'Alan Moore, però que és un trunyaco, que és el pobre home amb el trajo que el tiren al pantano. Bueno, és terrible. La cosa del pantano, Champagne and Bullets, Hard Ticket to Hawaii, Zon Bieber, Piranyaconda, L'atac del tauró dels dos caps, amb Carmen Electra, dels tres caps, amb Danny Trejo, 5 i 6 caps, o sigui, ja de tot, L'atac dels tomàquets assassins, Shark Topus, Mega Shark versus Crocosaurus, que en aquesta hi surt el Jaleel White, que és Steve Urkel fent de sí. Doctor, Samurai Cop, Shark Exorcist, Mega Shark versus Colossus i un munt més.
1: Les seccions, els Killer Clowns, aquells.
17: Els Killer Clowns, els tomàquets assassins. És que clar, n'hi ha un munt, n'hi ha un munt d'aquestes mandangues així. I així que a paupèrrims, pues, quan em vingui de gust, algun dia us duré aquest tipus de pel·lis. I avui us porto, per què paupèrrims? Doncs perquè són pel·lis o amb pocs diners, pobres en diners, o pobres en actuació, o pobres en tot. Vale? I avui us porto la pel·li que directament se n'en fot i viu d'això, que és Velocipastor. No sé si
21: gran,
17: heu vist...
21: Gran.
20: He vist a clip trailer d'aquests per YouTube i realment és
17: cascó
20: màxim.
17: Velocipastor, Magí. És un capellà, increïble. Un pastor, que en lloc de convertir-se en hombre loro es converteix en un velociraptor, que en realitat és un tiranosaure d'aquests inflables, saps? És increïble. Sí.
20: Amb rajos pels ulls o no sé quina merda, no?
8: A més rajos pels ulls, clar, és que no, que deia que no deixéssim la possibilitat de que fos viable, no?
17: No, tu veus el pòster i el pòster és increïble. O sigui, el pòster, veus el pòster, però després la pel·li
8: vaig a buscar-lo ara
17: a un triple downgrade, triple voltereta cap a baix. Pel·lícula del 2008, dirigida i escrita per el Brendan Steer, que es basa en un tràiler que ell mateix va fer el 2010 com un projecte escolar i que es va tornar viral. I aleshores el tio va aconseguir uns 35-45 mil dòlars, que és el que ha costat la peli, i fa la peli aquesta. I se n'en fot de tot plegat, perquè, per exemple, la primera escena, que comença ja amb el capellà sortint de l'església saludant els teus pares, i de cop se suposa que hi ha una explosió on es moren els pares, on hi hauria d'haver el cotxe cremant, apareix una nota clàssica que foten els estudis quan han de posar el cotxe cremant, que és nota FX, no, VFX, cotxe en flames. O sigui, ja és, ells mateixos ja s'ho prenen d'aquesta manera. Aleshores, aquest pobre noi, aquest pobre capellà, ja podeu deduir que és pastor perquè és un pater del club de la sotana, perd els pares, agafa el cotxe i se'n va a Xina. O sigui, hi ha aquests lacs de guió brutals, i arriba una Xina que podria ser gravada a Collserola, és a dir, se'n van anar al bosc, van dir Xina, li foten el cartell de Xina, i aleshores, perquè tot sembli Xina, posen una noia asiatitzada vestida de com nosaltres els occidentals creiem que van els xinos, i aleshores aquesta noia està corrent i una fletxa li travessa el cor, i nois, el nostre protagonista se li acosta amb la fletxa travessant el cor, trajo blanc totalment tacat de sang, se li acosta i li pregunta: estàs ferida? Nois, no cal que sopeu perquè acabem de sopar cinema. Això és masterclass de guió, tio.
0: Perquè referia a l'ànima. Si l'ànima estava fora.
17: O espiritualment, tio, perquè tenia una fletxa, tio, que li atravessava el tòrax, però això no importava. Aleshores, la moribunda li entrega una dent de dinosaure, un ullal de dinosaure, i acte seguit el nostre protagonista es planta als Estats Units novament, sense cap mena d'explicació, i va fent aquella clàssica caminada de m'estic convertint en hombre loro, però encara no, i estic com mig febrós caminant pel carrer i la gent no sé què, i com sabem que és Estats Units? Doncs perquè hi ha yonquis, dones que fumen i et parlen de tu, i proxenetes, perquè Estats Units és un lupanar, com tothom sap. Ens fixem aleshores en una treballadora de videoclub sense vídeo que es creuen en el pastor, i quan ella està fent la ronda nocturna se li creuen uns lladres. Com sabem que són uns lladres? Doncs perquè porten potser un pati elèctric, bossa de Gucci i xandall PSG? No, van directament vestits de negre en passamuntanyes, i aquí és on apareix per primera vegada, senyores i senyors, el nostre capellà convertit en tiranosaure. És, en principi és un velociraptor, però en realitat, com he dit, és un tiranosaure d'aquests de broma japonesa, però cutre. Vale? És un...
21: Molt cutre.
8: És terrible. La captura que ens ha passat el Roger i internet, o sigui, però és tan cutre com... O sigui, és el que dius, se'n riu una mica de tot això,
17: sí,
8: no?
17: Sí.
8: Clarament.
17: Aquí, després d'aquesta escena, la peli ja fa el turmalet a velocitat vertiginosa. Perquè com tota pel·li d'home llop, ell es desperta desorientat a casa de la noia li diu: t'has convertit en velociraptor, has matat aquesta gent i això. La mare Triul li explica tal, comencen a tenir un romans. Mentre tenen el romans, de cop aquest romans és interromput perquè els narcotraficants locals són ninjas, vale? Hi ha uns narcotraficants ninjas, que hi ha un xino amb bigoti i la seva marreta, la mà dreta d'ell, que és un peti rojo, que esperen un tema de drogues. Aleshores el pastor raptor intenta fer-se un exercici per treure's el d'això, se'n va a una mena de tio new age, que li provoca en el seu mentor, que és un altre capellà, un flashback de la guerra de Vietnam, on ell durant tota l'escena el mentor porta el casc del revés, i quan ve la seva nòvia explota en un mar de sang. És increïble aquesta escena. Recordeu l'escena de The Boys? Quan en la primera escena de The Boys, que està agafant a la nòvia, doncs és exactament el mateix. O sigui, The Boys va copiar de Velocipastor. I al final, doncs, això acaba amb un gir xaimalanesc, perquè el que és el petirrojo, mà dreta dels narcotraficants, en realitat és el germà del Velocipastor. I hi ha una lluita final de ninjas i el Velocipastor, que va ser aturada per la policia perquè estaven gravant, com hem dit, en una collserola dels Estats Units, i varis excursionistes van trucar dient: hi ha ninjas i dinosaures, si us plau que vingui la policia. La policia es va plantar allà en plan: what is going on? Això és la crema. O sigui, i aquesta té la virtut de que ho ha fet com nosaltres ho podíem fer quan teníem 15 anys, que és allò de: anem a fer una pel·li i sabem que l'estem fent malament i tal. Però les altres no, i aquelles altres és on aquí entrarem a gratar l'autèntic cubell, tio, d'aquell tio.
20: Ah, ens has de portar els trailers d'aquestes pel·lis eliminant les per on no parlin, tio, per captar l'àudio qualitat, tio, i aquella explicació, tio, perquè el Velocipastor, sí, sí, aquest, millor... té alguns diàlegs d'aquests que són surrealistes només amb el tràiler, ja.
17: Sí, sí, és increïble.
21: El millor de tot és que no suspèn ni a Rotten Tomatoes ni a IMDb, eh?
8: És fort, eh?
21: Vull dir, té un 5 i pico en els dos jocs, eh? Vull dir...
20: Però és que, com bé ha dit el Pau, aquest subgènere té un fandom base bastant heavy.
21: De fet, a Rotten Tomatoes té un 71 de 100 pels fans, yeah. No per la crítica.
19: Més que Wolverine.
17: Tómate esa, Wolverine.
0: Molt bé, Pau, gràcies per notes a Pau de Pàgina. I ara, avi el mo. Ai, sí, nois. Avui, després del terror delicatessen de la setmana passada amb Obsession, us porto una pel·lícula que fa molts anys que tenia Very Much on the Radar.
17: Uah!
0: Però que fins ara no havia vist. És d'aquelles coses que tens pendents... No. Tens pendents i les vas deixant i deixant fins que arriba un punt en què te n'oblides. Doncs bé, avui a l'Ielmo us porto Teeth. Pel·lícula nord-americana de terror-comèdia feta l'any 2007. Està escrita i dirigida per Mitchell Lichtenstein i compta amb les interpretacions de Jess Wexler, John Hensley, Josh Pace, Hale Appelman, i ja no dic més perquè evidentment tampoc us sonaran si no us sonen aquests meravellosos protagonistes.
17: Noms de la selecció anglesa del Pro.
0: Exacte.
17: Sense
0: de l'any 60.
21: De la FIFA, aquests xucos.
0: Com a nota curiosa, dic que es va... Com a nota curiosa, dic que es va estrenar al Festival de Sundance, fundat pel recentment desaparegut Robert Redford. Doncs aquesta pel·li es va estrenar allà. Sinopsi: la Dawn és una luna.

0: no s'ensenya i punt. Doncs bé,
1: si m'ho permeteu, si m'ho permeteu,
0: sí, sí,
1: IMDB, Velocipastor 5.1 Tiz 5.4
0: Haureu d'esperar la meva valoració final d'aquesta.
2: Ara has de dir 5.4.
0: No. No. Doncs bé, la percepció de la dona sobre la sexualitat canviarà radicalment en el moment en què vegi què és el que ella té realment entre les cames.
1: Fins si es diu Tiz i es diu Tiz i els cabrons d'aquí l'han traduït com vagina dentada, tio, pues ja no hi ha cap mena de.
2: Spoiler.
3: Però hi ha sorpresa.
0: Valoració. No és gaire spoiler si us dic que el títol de la pel·li Tiz i l'escena inicial us quedarà ben clar quin és el tema de la pel·lícula. És una vagina dentata.
1: La meva pregunta és, va al ginecòleg o al dentista?
0: O potser va als dos. La vagina dentata sigui un òrgan sexual femení amb més dents que el tauró de Joss.
1: Es veu? A partir d'aquí també... Es veu?
0: Jo no dic res. A partir d'aquí també us podeu fer una bona idea de quin és l'àpat preferit d'aquestes dentotes.
1: Dix, us quan dic Dix no són Richards.
0: Us he de dir que malgrat estar catalogada com a pel·lícula de terror comèdia, només té uns 3-4 moments on pretén fer gràcia. La resta és una temàtica bastant més seriosa del que sembla. Si tu prens, diu, no, vaig a veure una pel·lícula de terror comèdia, bueno, hi ha moments graciosos, però en general no.
4: No fa puta gràcia, no?
0: No, però és que tampoc ho pretén. No és que diu, ah, fa una brometa i no em fa gràcia la brometa. No, no, és que no pretén tampoc fer gràcia.
5: No hi ha ni brometa.
0: Exacte. El nivell de por és baix. Potser podria parlar d'una mica més de gore que de por. Tot i que tampoc és que sigui gaire explícita. O sigui, no us penseu que és un... Òbviament no és un Hostel, no és res d'això. O sigui... més gore que por. És una bona pel·li que va de menys a més i que acaba amb un important missatge feminista. Segurament no passarà a la història del gènere, però és un bon producte per passar l'estona i entretenir-se amb un concepte poc tractat pel mainstream del terror com és aquest de la vagina dentada.
4: No sé, inexplicablement, tio, vull dir, no s'ha fet una seqüela.
0: Bueno, tio, és interessant, no? Vull dir, una vagina amb dents, tio. Sí, sí.
3: Acabo de buscar-ho per internet, percentatge sí? De gent que té vagines dentades, i és un 0%. És tot folclore i ficció.
0: Però mai és un 0%, absolut.
4: Mai. No han anat a comprovar vagina per vagina, aquesta gent.
0: Sempre és 0,
3: no, jo esperava un percentatge. Vull dir, jo esperava que fos una malaltia real. Però no.
0: A la vagina no, però el que sí passa a vegades al teixit uterí de les dones, t'hi poden créixer pèls, t'hi poden créixer dents... És algo bastant xungo. Sí, mira, si no sou aprensius i busqueu fotos d'aquestes,
4: joder.
0: Podeu trobar teixit uterí amb dents,
1: ho recomano
0: sopant.
2: Exacte, sí, sí. A la conta de Twitter de Fixa-n'hi, us deixarem.
4: Pengem un parell d'imatges perquè són...
0: A les 12 del migdia.
4: Horari infantil, sisplau.
5: A mi m'està agradant molt aquesta nova secció del Pau Aguilar.
1: S'anomena... Mundo oculto, no?
4: Mutacions bizarres. Mi mutació bizarra.
1: No, només quan dientes.
0: Només queda dir la nota i amb tot això que us he dit, jo a Tiz li poso un 6.
4: Uau, no passa, tio.
5: Molt bé.
3: Sí, és així, no?
4: Com Sonic, tio.
0: Com Sonic, exacte.
4: Sí. O sigui,
2: aleshores li diré al meu fill que li agrada molt Sonic.
4: Aquesta té la mateixa nota.
3: Max, la pot mirar.
1: Tens que veure, se té que veure aquesta pel·li.
2: Sí, sí.
0: Voleu mirar Tiz, hòstia puta, tio.
4: Que si m'anava fresca... La següent festa major, si n'anava fresca, tio. Tengo dientes ahí.
0: Fins aquí havia el bosc. I ara, la Pixelània.
1: Espera, que no arribo.
0: Súbela.
5: Tada! A veure, Pixelània per partida doble, no? Perquè jo es porto...

0: porto una mica de Dens Attack i el Lolo ens porta també alguna coseta.
1: Sí? Dens Attack és el que fa la vagina aquesta. Dens
0: Attack, quan... eh? Arrenco...
2: Mi polla carnívora és, és la part 2.
0: arrenco jo mateix, Lolo.
3: El Dens Attack... ja no podré mirar aquest joc ja. És que ja no és que...
0: Després d'aquesta secció del Pau ha sigut massa fort, massa fortat. Vinga, va. Fantàstic on estic? Aquí, vale, d'acord.
1: Fantàstic és els que t'estan parlant la Neo Geo.
0: Sí, home, exacte. Sí. És fantàstic i portat, liderat per el del nou PC Futbol, no? Que això té un altre tema.
4: Hòstia,
0: un altre tema. Doncs a veure, Dens Attack era un dels jocs que...
1: És el del lloro? Segueixen el del lloro?
0: No és el del lloro, és el del tren. El del...
1: No, dic, el del PC Futbol, el nou del PC Futbol segueix sent el tio que porta el lloro a l'espatlla, tio.
0: No ho sé.
3: Aquest és per aixecar.
4: Ui!
3: Sí? Sí, però ja fa un munt d'anys. Sí, sí, sí.
4: El de l'Iranic,
3: va ser el lloro. Es va suïcidar. Sí, sí.
5: Va ser el lloro.
3: Es va arruïnar, sí. I...
0: És que PC Futbol està...
1: Vaya bajona, tio, instantània, tio.
3: No ho sento.
0: Intentaré
3: remuntar-ho.
4: Jo contesto. Joder, Manuel, tio, hòstia.
1: Estàvem rient, tio, amb òrgans sexuals, amb sí, pinyaca, tio. Què passa, tio?
3: Però amb un lloro. El poden petar. Però amb un lloro.
0: Amb un lloro.
1: Tu creus que el lloro li anava dient no sirves de nada, saps? Li anava fent trash talk.
6: Era la veu.
5: Va intentar suïcidar-se a la vegada, però el lloro va sortir volant i a l'altra va caure.
4: Vinga,
0: nois, intento remuntar-ho amb el Dens Attack, que és un dels jocs que jo us vaig parlar-ne, que tenia moltes ganes, és a dir, un joc que ha sortit aquest estiu, i és el joc aquest de trens i fer filigranes...
1: Que està en català, no?
5: Que és un joc català. Tren skater, no?
0: Exacte, sí, començo dient això, està desenvolupat pels catalans Undercoders, de Mail Mole, que aquí també ens van passar Còdic, Super Epic, Conga Master, jocs que són, bueno, d'Undercoders.
1: I per què no els hem entrevistat mai?
0: Estem a dos clics de fer-ho, però no pateixis.
4: Imagina molt llarga, els fils.
0: Tenim una llarga llista de...
1: Digue'ls que parlem de vagines instantanes.
0: Sí, és el motiu pel qual vindran. Doncs res,
4: sí,
0: joc, òbviament amb un esperit evidentment arcade. Sé que aquí és el de menys en teoria, però m'agradaria destacar el nivell argumental, perquè crida molt l'atenció que un joc en el que tot és jugabilitat, realment entre fase i fase et va explicar una historieta que és maca, que
5: història
0: és, que
5: profunda, arriba la lista de Schiller, la lista de Schiller, sí, mentre vas fent skate amb un tren de...
1: No. Són els trens que van a Auschwitz, no?
0: Gira argumental.
6: Vinga,
1: no. Has de fer unes filigrenes.
0: No és el cas.
5: El viatge de tu vida.
3: M'agradaria que sigui en blanc i negre el joc. Digues que sí.
0: No, té molt color. Té molt color, molt color.
4: Vas a morir, però amb classe, no?
5: Però fent drifting.
1: Fas uns grindings.
6: I quan vas molt ràpid no diguis a todo gas.
0: A veure, serà difícil remuntar. La bajona que portàveu amb la merda del suïcidi, ara ve més a més això, no?
1: Humor negre al Tudem.
0: Assumim el paper de la Emi Araki, una venedora ambulant de ramen a la ciutat de Beppu, que està situada al sud-oest de Japó. I això no només per culturitzar-vos, sinó perquè...
4: Això és veritat?
0: Sí, és real.
4: Va.
1: És veritat com lo de les vagines del Pau?
0: Tot és real. Més real que les... Una mica més real que lo de les vagines.
5: Els trens fan drifting, tio, i...
0: Exacte, és molt realista. Amb el seu vagó de tren farem un viatge per tot un Japó distòpic, però és fort, perquè totes les diverses prefectures i zones i pobles que es mencionen, tot és real. I de fet el que han fet és que tot l'equip de Undercoders han fet diversos viatges a Japó i...
5: Vaya puta excusa que s'han fet per anar a Japó.
1: És com el Masí comprant-se videojocs, tio, pel programa.
5: Tu dius que era L2, però no, tio, millor fer volar al Japó.
4: En comptes de mirar el Google, mirar les prefectures, no hem d'anar allà.
1: Necessito saber què olora, tio.
4: És necessari pel joc. Casa d'empresa.
6: Podem fer Moncada bifurcació
0: cada pantalla. Cada pantalla situada en això, una ubicació diferent que van fent tot el recorregut per Japó, han aconseguit recrear elements o edificis o elements simbòlics que els propis japonesos els hi han valorat molt positivament a xarxes socials un cop el joc es va publicar.
1: Home, sí, has anat 20 vegades, tio, has fet fotos.
0: Els agraïa molt de dir aquest joc, a part de lo divertit que és, us explico una miqueta, realment
5: exacte,
0: sembla que estigui fet per japonesos, perquè ja han anat a llocs, no és allò que no surten de Shibuya.
7: La de viatges no. que es van clavar aquests fills de
4: puta. No, no, turisme en profunditat.
0: Turisme en profunditat.
4: Ja no, ja no vindrà aquesta gent, ho sabeu, no? Ja no.
1: És igual, anava a dir, penso posar aquest tall, eh? Ja,
0: no ens escolten.
4: Ja no vindran.
0: No ens escolten. Doncs llavors, us deia que estem en un Japó distòpic on tot Japó està controlat per una megacorporació anomenada Miraido, que té el control de totes les grans ciutats i que les té tancades com en grans cúpules, d'acord? Llavors, en aquestes ciutats, a més, hi ha bandes, gangs, que s'encarreguen de portar i controlar les vies en aquestes zones, no?
1: I queden al Miraido de la ciutat, no?, per hostiar-se.
0: El Miraido de Collserola, no? Doncs, el tema és que, això, el viatge que emprens tu com a Amy, Amy, diguéssim que t'enfrontes en aquestes bandes per arribar a ser un Denshattacker, que són aquestes bandes que tenen una habilitat molt gran amb els trens, d'acord? I òbviament aquí és tot fantasia, que grindes, saltes, t'enganxes, hi ha imants, pots fer caigudes d'en picat, o sigui, amunt, avall, és un festival. El joc bàsicament és tot és jugabilitat, però aquesta situació és, hi ha un missatge molt bonic, molt ecologista, molt de intentem lluitar contra les grans corporacions, vull dir que està xulo.
4: Cúpules, per què? Per què són les cúpules de la ciutat?
0: Es parla d'un ambient molt tòxic i això és alguna manera de tenir les ciutats més ben controlades. En el fons és un sistema més de control de la societat.
1: Hi ha vagons només per dones també com al Japó i tal.
0: No es percep això, no es percep. No ho sé, segurament sí i molt.
7: Necessitaran
0: molt,
7: un altre
0: de molt
7: viatge.
0: Homes i de molt dones.
1: Han de fer més viatges per col·laborar. Sí, sí.
0: Més viatges.
6: No s'ha d'informar prou.
0: Tenen ja alguns fils oberts.
1: Es calen dues hores més de ramen, tio.
6: Mari, que me vuelvo pa jabón.
0: Ja hem faltat una miqueta, no faltem més. Intentem aguantar sense faltar, vale? De que no torni a sortir el tema dels viatges. Total, que...
1: sí, això, no podem parlar de res, ni de trens no d'Auschwitz, ni dels viatges.
0: No es pot parlar de res. El que us deia, el joc, totalment jugabilitat excel·lent. El joc, a més, han fet, tot i és un joc català, però han agafat aquesta essència, degut a tants viatges que han fet a Japó, han fet un joc...
4: és que
0: l'estic donant aquí, l'estic apretant. És un joc que l'han fet extremadament japonès en quant a manga, l'estil visual, en lloc molts colors, molt
4: crida molt... L'han fet més allà que aquí, no?
0: Picaven codi allà, sobretot. I el que us deia, el joc, quan el controles, el que és les pantalles, és un joc que és, té el punt aquest d'enganxar-te perquè són les pantalletes molt curtes, així com el Tony Hawk, que pot dir que sempre et pots moure per una zona o una ciutat o el que sigui, en aquí tu et per una via que pots anar, hi ha bifurcacions, hi ha pantalles que has d'anar completant objectius,
1: saps,
0: algunes
1: hi ha bifurcació a Montcada, tio,
0: també no ho tenim aquí al costat. Llavors, bàsicament això és, el joc té unes pantalles que són molt curtes, això fa que cada vegada que tens un pinyo tens com una espècie de checkpoint instantani uns metres endarrere, amb la qual cosa et convida molt, si tu el que vols és passar-te el joc, sí que és cert que hi ha algunes pantalles que poden ser, si no ets una mica hàbil et pot semblar que això, que tot va molt ràpid, és el típic joc que comença tot anant molt a tope, però a la que portes ja unes 4, 5, 6 pantalles, entres en el mood i agafes el ritme, no? A no ser que
1: com
0: això,
1: és com el Nueve Reines, que quan comença en Argentina no entens res fins que no passen uns minuts, no,
0: i llavors ja vas pillant, no? Doncs això, llavors, què és el que deia? Joc que és molt, molt veloç, molt ràpid, molt frenètic, però que et convida molt a que, malgrat hi hagi una pantalla que no estàs superant, normalment no tens problema de que se t'ha acabat el temps, tornes a començar al principi.
1: No, o sigui, és un Souls.
0: Exacte, i el temps no és un problema mai. Sí que, si vols aconseguir, que això també està molt ben fet, cada pantalla, quan acabes, no, sobre la típica pantalla dels resultats, tens puntuació i tens objectius de pantalleta, que et diuen, jo què sé, espanta les gavines amb el claxon, no? I en aquella pantalla hi ha unes gavines i en algun moment doncs ho has de fer. I són objectius que, si tu en la primera part que te'l passes aconsegueixes 3, aquests ja els tens aconseguits. Llavors, no ho has de fer tot amb tot sempre, sinó que pots repetir les vegades. Em falta aconseguir les 3 bateries de pila que estan amagades no sé on. Llavors has d'aconseguir, doncs, això.
1: Perdona, això, perdona, i tornant endarrere, diuen que el platino del Wolverine és dels més fàcils de tota la història de Sony.
0: És, com a mi, és coherent amb el que ensenyen de gameplay. No?
3: El de Spider-Man era també molt fàcil.
0: Aleshores, el tema de més coses que també són molt potents en aquest joc. És un, té un joc de la banda sonora. Van haver de tornar més vegades a Japó, però no, és broma això, eh? Però sí que és cert que hi ha molts, molts autors japonesos que han agafat amb, un, amb unes... O sigui, la banda sonora, diguéssim, de les pantalles, la majoria tenen com persones la, més o menys la mateixa, sí que és una sensació més repetitiva, però hi ha uns combats amb Final Bosses, o sigui, al final de cada regió hi ha un combat amb un Final Boss que és d'aquests amb meques, o sigui... Tot el que és japonès.
1: Però tu portes un robot o tu només et llisques?
0: Tu ets un tren, tu vas lliscant pels, si és un meca i t'enfondes contra algú molt gros, llisques pels seus braços, li fots cops perquè pots pagar amb el, pots donar cops de vagó. És una passada, o sigui, i cada Final Boss, això sí que és espectacular, una nadalla molt gran, i les bandes sonores, si us poseu a Spotify la llista, és increïble. Sí que és cert que, o sigui, si treballes, treballes més, perquè amb aquesta música et convida a ser frenètic constantment. Res, una autèntica joia que he descobert aquest estiu, que crec que ha d'estar, hauria d'estar al, crec que hauria d'estar als GOTY, a la secció de a l'apartat de indie. És un joc d'aquests menuts, però que està, bueno, està molt bé, i la crítica l'ha deixat meravellosament bé, o sigui, em faria molta il·lusió. Crec que té molts números, d'estar a la llista, no sé quants em porten, són 6 o 5, entre 5 i 7, no, que em porten de jocs per categoria. M'agradaria molt que aparegués com a GOTY, perquè té molts números de ser un dels grans indies de l'any. Sí, i nota, li posaria un 9 majúscul segur, i podria ser més, però és un joc excel·lent, joc excel·lent.
6: Una pregunta, el tenim en català o doblat o escrit, o tenim menús en català com a mínim?
0: Menús en català, sí, menús en català. El joc està en anglès o japonès pel que fa a les veus. Ara no sé si parlo per parlar, em sona que havien dit que volia, no sé, no, és que em sembla que no dic res perquè potser m'ho estic traient.
1: Els hem de portar a preguntar-los pel viatge pel català, tio.
0: Si això és bàsicament el que hem de fer, no?
1: Jo crec que penjaran, però bueno.
0: No res, i Lolo, et cedeixo la part de Pixelania, es veu que també
3: no,
0: jugues
3: jo,
0: fort.
3: Jo només, és que no, saps que tinc necessitat de dir que aquest estiu està enganxat. Ja porto ja una setmana que no jugo perquè m'he passat el DLC del Cult of the Lamb. En serio, és increïble el joc, i ara faré una petita ressenya. Perdoneu, és que està nerviós.
1: És el Cult of the Lamb.
4: Són les lambs.
0: Bronca de Lolo.
3: Bé,
1: em recorda aquell moment de Friends, no? Que ha de fer la cara de còmplice guanyador. Sí, bé. No.
3: És un joc...
1: De quin tipus de joc és i de què va? No?
3: Sí, és un joc... Ja, primer he dit que és un joc que és mediocre. I ara explicaré una mica. És un joc que és una mena de gestió de recursos.
1: Mira el Pau,
6: Pau t'interessa.
3: Una barreja de gestió de recursos, de combat de roguelite i de història, no? Personatges i tal. Que els personatges també són forma part de la gestió dels recursos. Aleshores, el joc és un joc que tu ets una cabreta que la van a sacrificar en un sacrifici, i un dels déus et salva, no? I et diu no, jo et salvo, però has de crear la teva
1: religió,
3: sí, una secta. Aleshores, el joc va de que tu has de captar, no, altres animals per la teva secta, i en la teva secta tu tens moltes opcions, perquè tu pots ser dolent, generar fe matant altres, sacrificant, no? o pots ganar fe sent, no, pues bo i tal, pots demanar-li diners, o pots donar-li diners, però aquest diner que tu les dones genera fe també per la teva...
1: Pots dir-los que tens una Neo Geo noveta, tio, a punt de sortir, que sí, els hi ve de gust.
3: I per què dic que és un joc mediocre? I és que, en sèrio, o sigui, que és un joc que no... el que parlaven del GTA, no? Que fa moltes coses, però no fa molt bé.
4: Però això deies tu, Manuel, pues,
3: Ja, no. Però en aquest cas jo crec que està fet aposta, vull dir, jo crec que ells no volen un joc molt profund a nivell de combat i tal. Ells volen que la gent faci el combat però que també estigui pensant una mica en, bueno, i ara no, tornaré al meu campament, ja, bueno, ja pots fer un munt de coses de, no només estètica, sinó hi ha un munt d'edificis, hi ha per sacrificar, no? I tu pots sacrificar el, i és molt graciós, bueno, o sigui, no és seriós, el joc
0: té molt sentit de l'humor, no?
3: Sí, té molt sentit de l'humor.
4: Sí, és com un cozy game d'aquests
3: I jo m'ho he passat molt bé. De fet, jo quan vaig acabar el joc, que vaig sencer, immediatament vaig comprar el DLC i fa 3-4 dies que em vaig passar l'últim boss i tot.
8: Estava veient, el joc normal està 20 euretes per Play 5 i la Deluxe està per 54 amb
3: sí,
8: llibret.
3: Jo me'l vaig agafar per la Switch perquè estava en oferta i costava 8 pavos.
0: Sí, aquest joc és dels que és molt, molt habitual trobar-lo d'oferta i això, jo em sonava això, entre 5 i 10 euros te'l pots trobar.
3: Digital. És de Devolver Digital, que sempre és no,
0: segell
3: que dona una certa garantia i a mi m'agrada, per mi és dels top 5 dels jocs dels meus jocs favorits, o sigui, és que m'ho passa
0: com? De la vida? O d'aquest mes?
3: No, de la vida, en serio,
0: Lolo, tio?
3: Obsessionat, és que estava obsessionat amb el joc, jo només volia connectar-me per cuidar els meus adeptes,
6: la cabreta.
3: I, o sigui, és que és brutal la quantitat de coses que pots fer.
8: I però tu què has creat, els lolistes o alguna cosa així, tio?
3: No, jo make me great again.
4: Molt bé.
3: I, però jo era bo.
8: I sense el DLC, està guai, o el DLC...
3: El DLC està bé si has gaudit molt el joc i vols més, si t'has quedat ahir amb ganes. Sí, està bé, però amb el joc normal ja.
8: Però amb el joc normal pots fer això in eternum?
3: Sí.
8: És a dir, pots anar fent, no, sí, arriba un moment que t'obliguen a enfrontar-te.
3: Sí, sí, de fet el joc, jo vaig fer com la segona ronda. Vull dir, jo vaig passar el joc i quan passes el joc et diuen, i ara com un new plus, no? New game plus.
8: Sí.
3: I vaig fer la segona també amb els bosses més complicats, o ho vaig fer sense. I el campament és guapíssim. En el DLC ja pots tenir animals, pots tenir la teva granja i pots
7: però no ets un animal.
3: No, sí, però no, és animals de animals. O sigui, són animals però ja no són antropomòrfics. No, saps? Tu ets els teus habitants, no? I tu ets un animal antropomòrfic, però el de la granja
6: i el Plutó.
3: No.
6: Sí.
3: Exacte. Això.
0: Molt bé. Home, veig que Steam té unes ressenyes extremadament positives, eh?
3: No, és brutal, en sèrio. És brutal.
0: Jo aquest joc,
3: quan la part de gestió, el combat és divertidíssim, eh? Divertidíssim.
0: Jo em pensava que era un joc...
8: Lolo, tio.
0: Sí, és el Lolo diferent. Lolo sempre...
4: Nota d'això?
8: Cada cop que el Lolo parla, puja al pati.
3: Per mi un 9, i m'expliqui... Un 9, i no li posaré un 10, perquè... El DLC sí que em va agradar, però el joc normal abusen una mica de tenir que d'haver de repetir certes coses per guanyar. Jo crec que no van pensar ben bé els nivells del combat i aleshores tenies que repetir una mica. I el combat en la part final, només, es va fer una mica bola. Però, bueno, el DLC ho van solucionar, ho van fer un combat molt més... No has de repetir les...
0: Et donen suficient experiència com per anar ja millorant, no? En el
3: sí,
0: DLC.
3: Sí.
8: Surt ja el joc amb... està ja el joc amb el DLC, ja el pots comprar.
3: Sí. Sí.
8: Directament.
3: Després tens en compte perquè teniu expansions de Pilgrim, crec.
8: Però el DLC és el que és el Bullhaven,
3: sí,
8: no?
3: Exacte, sí. Que és a l'hivern. Està molt bé perquè el teu campament cada temps es torna, arriba l'hivern. Que quan arriba l'hivern, els teus
8: acòlits.
3: Les acòlits, a les colis has de crear abrics, tal, perquè no es congelin, però a part els, les plantacions se van a la merda, se van a la merda. Aleshores les passes putes per la qüestió de la recepta.
8: El menjar. Això el Pau li mola, tio. És com un... Bueno, és com l'Animal Crossing, tio, però amb coses interessants, tio.
4: Sí. Jo jugo al Manor Lords, tio.
8: Manor Lords,
4: tio, que és medieval, tio. Sembament pac.
0: Lolo, veig que... El... Ah, perdona, tu ja digues.
6: No, dic que estava mirant els gràfics i són extremadament cookies, vull dir, són com sí, molt infantiloides, molt maquets, molt... Vull dir, molt Hello Kitty, per dir-ho manera. Vull dir, ostres, m'ha sorprès perquè no ho estava mirant. I t'escoltava i m'imaginava una cosa i de cop i volta veig això i dic, ostres, què m'han fet aquí?
0: El DLC veig que té el... Només en el DLC hi ha el cooperatiu local?
3: No, el cooperatiu ho van... No.
0: Això
3: ho van... El joc, normal.
0: Ah, val, ho han afegit a posterior?
3: Ho han afegit gratuïtament. Va ser un parche que van fer... i van, a part d'altres coses, però entre d'altres el cooperatiu local.
0: Tu l'has jugat sol o l'has jugat amb algú?
3: No, jo tinc dos sectes, una amb el meu fill.
0: Aquest era el tall que has de posar, Pau. Aquest era el tall que has de posar.
3: Una secta amb el meu fill que es diu els Gordacos, perquè hem agafat l'arrel de l'alimentació. Aleshores tu amb els aliments aconsegueixes fer tot això.
8: I els gordacos.
4: Jo estic aquí, tio, què passa? Quan estem jalant, no? I fent unes costelletes.
3: Sí. Si estan passats de fer, organitzes un
8: banquet
3: i costa recursos, però ganes fer, ganes...
4: I believe.
0: Anem molt bé, molt bé.
4: Doncs fins aquí la Pixelània. I ara, videojocs de paraules.
0: Ah, així no ens caçaran. Qui és el loser ara? Vinga, va, la tenco. El d'avui és senzill, breu, ràpid, d'acord? I diu... És el que no, ja està, no? Ja us perdo. Sobre el taló hi es veu un ham de pesca amb un pompis enorme. Es tanca el taló. Nom del videojoc? És el cul gros de l'ham. Cul gros de l'ham.
3: Bé, però m'has tocat.
0: Clar, jo buscava. Dic que no el guanyaré i ja està. Tia.
4: Mare de Déu. En fi, molt bé. Fins aquí el programa d'avui.
8: Gràcies i bon dia.
4: Néstor Sart.
7: Bona tarda.
4: Magí Berneda.
0: Bona nit.
4: Manuel Osero.
3: Maca.
4: Roger Jiménez.
6: Bon dia, vespre.
4: I un servidor, Pau Aguilar. Com cada programa us recordo que ens podeu escoltar a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit, els dijous a les 8 del vespre a U Ràdio i a les 10 de la nit a Ona 359 FM, que també estem disponibles a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, que ens podeu, si a part d'escoltar-nos ens voleu veure, podeu fer-ho a YouTube, a vegades, això va com va, ja ho sabeu, i que podeu interactuar amb nosaltres a xarxes socials, a Twitter, a Instagram i Bluesky, @FreaksBeats. Moltes gràcies.
9: 40 ans de democràcia excepcional. L'état de droit.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
4: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera...
8: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
10: A game of chess is like a sword fight. You must think first, right? Before you move.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Fes quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
10: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
9: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
11: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
12: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
7: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.